0: quan estava ensenyant que també n'hi ha.
1: Sí.
0: Avui tenim una altra cagada a la vaca. A veure, no sé on, però... Sí, ara t'ho diré, ara t'ho diré. Mira, avui tenim en Alcalà del Xisbert, n'hi ha bous. En Torreblanca n'hi ha missa, subhasta de cadafals, festa de confeti, tardeo flamenco i orquesta tocant.
1: Toma ja.
0: En Gilet, sí, en Gilet hi ha concurs de concert de festes, en Xiva n'hi ha carrera especial del Torico i fi de festes, crec que acaben ja en Xiva. En Alfar també acaben les festes ja. En Rocafornia, en activitats esportives, sopar i actuar a la tribu. En Llombaina, concert, en Benicarló. Benicarló, és que si ja ho diria ahir, però si entres en el llibre de festes de Benicarló...
1: No acaba mai. És la història interminable.
0: Sí, però la coneixes. Però ahir n'hi ha bous, n'hi ha de porc. Jo agarra, per exemple, 4 o 5 coses, perquè ara no pots contar el llibre sencer. N'hi ha mogolló d'activitats, però cada mitja hora. Bueno, tu que eres digital, t'ho sabràs. Cada mitja hora. Des de les 9 del matí fins a les 2 hores de la matinada, cada mitja hora un acte. Però, per exemple, em destaque molt. És concurs de menjador de magdalenes, en sèrio? I és, ho llegi ahir. Tu tens que agarrar una magdalena, jo és que en menors es diuen malainetes en valencià, no sé com diuen cada un. Malainetes. Doncs tu n'agarres una i un godellet. I és a veure qui suca i se la menja. És el concurs de menjador de
1: magdalenes. Qui suca i se la menja?
0: Claro, antes.
1: Antes.
0: Qui tarda menys en... Dijo, qué barbaridad.
1: ¿En acabarse la dieta o en qué?
0: En mincharse la malineta, será, claro.
1: ¿En tragársela?
0: Sí, eso fica ahí en el llibre d'ellos, en el llibre de festes.
1: Pensaba que era a veure qui menja més magdalenes, ¿no?
0: Después tenen... No, fica això, una. Después tenen concurs de Gioli. Actuación de l'orquesta Misión. Bueno, jo què sé, tenen un montón de... En Borriol tenen també els cadafals, muntatge cadafals. Después tenen molta gastronomia, perquè tenen molta gastronomia en Borriol. Flamenco musical... i la movida, i després Remember. En Rafael Buñol tenen truc per xis i dominó. En Mislata, el Holy Run, lo del Holy també està xulo. I has participat alguna vegada tu una festa d'estes que acabes també de pinturita de colores, eh? Los Holys.
1: Sí.
0: Això també és pa... Mare meua. Després...
1: Ahí també estàs una setmana llevant els colorins, eh?
0: Bueno, jo no sé mai en un Holy d'esos. És visualment, i per fer fotos és molt xulo.
1: Sí, però és molt engorros. Però bueno, si t'ho lleves en aire, no en aigua, clar, és més fàcil.
0: Ja, bueno, veus, tu sí que has estat, però que veig. Claro. En l'olleria, en traetes. En Bocairent, ahí està, la cagada de la burra. Veus?
1: Sí, sí, i els premis en estos casos, en les cagades estes, són molt alts.
0: No ho sé, el que llegirem a principi d'estiu, sí, que eren 2.000 euros, tu.
1: Sí, sí, sí. Tu imagina't, 2.000 euros.
0: Sí, sí. Després, en Villamarchant, avui tenen el quadre artístic local. Ja que n'hi ha que apostar per la cultura local, home, això també està bé. En Requena, plantar de monuments... I l'esperada, fica en el llibre, és que em fa gràcia. Esperada noche de la zurra, dic, noche de la zurra. Ala, pues, això que tenen en Requena. Teatro, Reses Braves, l'orquesta Wanda, Requena també té un montón d'activitats, però, bueno, tremendes. En Almàssera tenen missa, traje quilomètrica, disfraços i la mona costanit. En Paterna hi ha un espectacle molt xulo que sigui Tiraolsa en la memòria. I és un espectacle pirotècnic, ¿vale? Que va dedicat a l'imagina que tots aquells tiraols que ja no estan... i tirador de coets i tal, no? Xira tot entorn a la famosa corda en Paterna. I després tenen DJs. Tinguem la nit a la Panorama, si no recorde mal, sí. És la nit, sí, a nit, de 12 i mitja.
1: Sí.
0: La Panorama quasi és més bonico, perquè estiguem Morella, després a ir, i estiguem Paterna a ir, ¿vale? Si entres en el perfil de l'Ajuntament de Morella o Turisme Morella, més que l'actuació de la Panorama... lo que te graben y lo que está penchat en el seu de xarxes socials és lo que és, tia.
1: La ubicació.
0: Aplegar.
1: O...
0: No, aplegar la Panorama. O sea, i Paterna, l'alcalde de Mofeu, quan aplega la Panorama, l'espectacle és vore-los arribar. És que es comencen a arribar trailers,
1: sí,
0: Andrea,
1: sí,
0: però trailers, eh? Que te fica, però trailers totalment vestits. Que fica Panorama i en tot el remolque, en tota la caixa. I es comencen a arribar trailers que fica Panorama.
1: Sí, no, és brutal.
0: Claro, i es comencen a entrar per trailers al poble que tu dius, ostres, claro, saps el que passa? Que el trailer, si no recorde mal, però que jo viu en ells, és que el trailer és l'escenari. Això està, després se van obriguent i són com si la pel·lícula és de Transformers.
1: Sí.
0: Se van obriguent, clac, clac, clac, clac, i tots els trailers se convertixen després en escenari.
1: Sí, es mateixa, porten el seu escenari de rodes, sí. No, és brutal. Mira, estic veient el vídeo que està en l'Ajuntament de Morella.
0: Sí, però és la carretera com van pujant, eh?
1: Sí, és brutal. Sí, sí. És que són els millors. És impressionant. Jo no l'he vista mai. Tu l'has vista moltes vegades, no?
0: Jo sí, en Turís dos vegades. No, en Turís, és curiós, sí, sí. Y después, bueno, pues ya está. Witten en este.

0: vella ni a misa, dinar de penyes i xupinars, que crec que comencen ara, es bous en Estivella, i n'hi ha bous en Montroi, en Montesa, en Alcalá de Xivert, en Geldo, en Xiva, en Artana, en Forcall, en la Vall d'Alba, en Albalà de Tarongers, en Requena, en Cinctorres, en Atxeneta, en Benicarló, en Alfara de la Baronia, en la Pobla del Duc i en Vilavella, Xape.
1: Toma
0: el
1: ja.
0: Que tinga afició als bous, que n'hi ha molta gent que té afició, perquè jo t'estic dient que n'hi ha bous, però bueno, si mires el programa, és que no vaig a contar tot el que n'hi ha, però en un puesto n'hi ha vaques, en un puesto n'hi ha bous, en un puesto n'hi ha el concurs d'envolaors, en un puesto n'hi ha el concurs de recortaors, que n'hi ha moltíssima gent que se recorre la comunitat apuntant-se a estos concursos, concurs d'envolaors, concurs de retalladors, vaques, bous, bou envolat, és que en cada puesto, entrada de reses braves, que cada puesto és una història, bou a la mar, bou en corda, tio, és que si el bou en tota... en su máxima expresión, y en Llíria, que me la han pasado un rato, me digo uno, que se te olvida Llíria, bordo, y pues ya está, l'añadim. Llíria, Festival de Charangues y Gatusa Band, para acabar la festa. El Festival de Charangues, está cada vez más de moda en mogollón de pobles.
1: Se apunta en Charangues. Sí, les batalles de Charangues, es concursos. Es que les Charangues...
0: Sí, charangues, está chulo.
1: Sobre una cosa, fan molta festa.
0: Molt chulo, y es... Sí, la verdad es que una charanga anima moltíssim. Yo estoy en una charla que inaugurava la Fira Major de València, Carmen Prades, l'any passat, que la primera vegada que se feu en música i falles. M'encantà. Ojalá n'hi hagués que més edicions. Se feu en la ciutat de Sarchi i les Ciències. I ara un poquet explicar-te, perquè ahí estava Ferrer Ferran, que es pone el professor, el compositor que impartís esta classe. Algun dia parlem amb Ferrer Ferran, perquè és molt interessant també saber la música, no? La música tan important en les festes de la Comunitat Valenciana, però la música fallera. O sea, la métrica, la música, el paso doble, per exemple, Carmen Prades, el paso doble, que la radio, els seus paso dobles, que són paso dobles fallers, i que, per exemple, te dia, Ferrer Ferran és l'autor, per exemple, del Raquel Alario. Jo primer mirava Raquel, coneguia Raquel, i sobre ella escric. O sea, la métrica que jo gaste, a l'hora de poder escriure, és un poquet... pensant en ella, que li agrada, que no li agrada. Ella, no sé si parlava de colors, jo feia els colors en forma d'ell, entonces la música era... Bueno, me pareix superinteressant. Lo que venia a dir també és que la música fallera no és la música festera. És que molta gent, per exemple, te diu, Xavi, a Festa en Benidorm, que són cançons molt típiques, que sonen molt en falles, però no són pasodobles fallers, són pasodobles festius. Xavi, a Festa en Benidorm, sonen moltíssim en falles, ¿vale? Pérez Barceló, ese tipo de música sona molt en falles, però no és música fallera, no és música creada exprofeso per les falles, és música creada per la festa en general. Música que sona molt en Alacant, per ahí baix i tal i qual, molt en fogueres, és música molt festiva, però ell el que vol és, tant Ferran com Hugo Chinesta i molta gent, que sí que existís esa mètrica per fer pasodobles que siga música fallera i que cabe que n'hi ha més, no? I això crec que és important, i aquestes xerres, la veritat és que me pregueren super, super interessants. I ja està, a mi me n'anirà a l'Horta, i ahí estic en a tu amic Manolín, enmig de l'Horta, bueno, estic soles, de Manolín i Manolón, allí enmig de l'Horta, perquè,
1: planazo,
0: De fet, fico un vídeo que si el veus en el meu red social, estic a soles, tot fosc en l'Horta, diguent, estic entre el cementeri de Borbotó i l'Horta de Godella perquè està a soles. Però bueno, sí. La veritat és que és un espectacle vore... i sus espectáculos de pólvora en puestos tan chulos como es allá en la Horta, sin resquetet a peñades. Una maravilla,
1: totalment.
0: Che.
1: Una maravilla. Pues demà a veure si portem...
0: Demà tomatina.
1: Demà, dia gros, dia de la tomatina. A veure si portem una charanga algun dia, no? I animem un poquet la cosa.
0: Ah, vale. Ahí a la ràdio, tu, calla. Jo encantat, jo te la porté.
1: Sí, sí, el divendres per a despedir el mes d'agost. Bueno, que el dilluns
0: jo
1: encara serà agost,
0: però... Jo en ara demà a Bunyol. Jo sí que en demà a Mocil, que és el poble, la seva, i aquí jo estiren la tomata, l'ensalada que me faré jo, no se la bota un torero.
1: Bueno, pues demà ho contem, Boro. Moltes gràcies, com sempre, i gràcies també a ustedes per escucharnos. Mañana más de uno València. Adiós.
2: Más de uno València. Onda Cero.
3: Si me lo permitís, quiero dejar al margen un momento el partido contra el Betis y esta última semana de mercado, porque ayer Carlos Corberán habló de la cantera y a mí de verdad que me explota la cabeza. Habla de que la academia tiene que ser importante, pero la realidad es que no los quiere. Con Corberán, los jugadores de la casa han tenido la friolera de 3 minutos en Liga. Rubén Iranzo la pasada campaña y creo recordar que contra el Getafe. De hecho, desde Iker Córdoba con Baraja, ninguno había tenido minutos en ese primer equipo hasta Rubén Iranzo. Corberán lo que quiere es rendimiento inmediato y eso evidentemente da de bruces con el hecho de apostar por la base. Decía algo así como que hay que trabajar para que los jugadores de la academia estén preparados.